Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 4.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

shouldn't have come here.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ça va pas dire.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Buj. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El creuer afectat pel brot d'antivirus ha arribat a la costa de Tenerife quan passaven pocs minuts de 6:45 del matí. Així, l'Ondius fondejarà davant del port de Granadilla de Abona, on es preveu que a partir de les 9 del matí, les 8, hora canària, comenci l'operatiu d'evacuació dels passatgers. Els primers en desembarcar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment, la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, a 10 minuts de la infraestructura marítima. Se'ls farà també un control per assegurar que continuen sent asimptomàtics. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila, així ho ha confirmat fa només uns minuts en una piulada a la xarxa X del Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Bon dia. Ens despertem a aquestes hores del matí de diumenge aquí a Catalunya amb un cel pràcticament net al conjunt de Catalunya. Sí que és cert que trobem alguna banda de núvol ubicat al litoral de la Costa Daurada i aquestes boires a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però repetim, el matí es presenta molt assolellat i a la tarda tindrem l'arribada de molta més nuvolositat que anirà acompanyada de precipitació. Arribarà per la franja de Ponent i s'endinsarà per Catalunya, arribant fins a la Catalunya central, on aquí els ruixats tendiran a desaparèixer. Comarques de Girona i de Barcelona, la tarda serà molt més assolellada i tot plegat amb unes temperatures que avui seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I aquest matí es celebra a Barcelona la cursa del Corte Inglés, que començarà a les 9 del matí, que afectarà la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana els desplaçaments en metro. Recordem que la cursa arrenca a l'Avinguda Diagonal just davant de l'establiment del Corte Inglés i recorrerà aquesta via fins al Passeig de Gràcia, baixarà pel passeig fins a girar pel carrer d'Aragó, carrer de Viladomat, la Gran Via i el carrer de la Marina. Des d'aquí s'agafarà el carrer de Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran fins a les 2 aproximadament. I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a quarts de 9 del matí. Els primers en baixar són els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació, que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris establerts. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila, així ho ha confirmat en una piulada a la xarxa X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. El catalano-palestí Abu-Keshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. I aquest matí a Barcelona se celebra la cursa del Corte Inglés, que comença a aquesta hora i que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana desplaçar-se en metro. Les restriccions, com diem, han començat des de les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins les 2 de la tarda. Marxem ara fins al poble de la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, que és avui capital del cant coral infantil de la Noia i el Penedès amb la trobada Juguem Cantant. Ens ho explica des de Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara.
2: La coral infantil El Petit Bailet organitza aquest diumenge el 52è Juguem Cantant Penedès-Anoia, una trobada que reunirà prop d'un centenar d'infants d'entre els 3 i els 8 anys. L'esdeveniment tindrà lloc a la Societat Cultural La Munienca a les 12 del migdia. Un total de 8 corals infantils compartiran escenari en una jornada plena de música i il·lusió. El repertori girarà entorn a la cantata El Ball sense un badall, amb música de Guy de Sallarès i textos de Miquel Desclot, una proposta inspirada en l'ambient festiu d'una festa major. El públic podrà gaudir d'un espectacle que combina tradició, dansa i fantasia, pensat per apropar la música coral als més petits. L'entrada tindrà un cost de 5 euros.
1: I encara més cultura, el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximadament d'uns 90.000 visitants entre dimecres i dissabte. I tanquem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: veu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a 9:15 del matí. Els primers en baixar han estat els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, els neozelandesos i els asiàtics. Tal com ha ressaltat en una breu compareixença des de Tenerife, el fondeig del creuer s'ha produït amb èxit, tot i les adversitats, i un cop s'ha superat aquest pas, els responsables de sanitat exterior han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació. D'altra banda, l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abu-Keshek, arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abu-Keshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora d'aquest matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abu-Keshek ha agraït la mobilització ciutadana. I aquest matí a Barcelona s'està celebrant la cursa del Corte Inglés, que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. En aquest sentit, TMB recomana els desplaçaments en metro. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins a les 2. Parlem ara de cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls visita Lleida avui amb la mirada posada en el possible primer castell de nou a plaça de la Paeria. La Diada de Sant Anastasi està prevista a les 12 del migdia. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Els Rosats porten en cartera el 3-9 amb folre, encara que també han assajat d'altres construccions de la gamma alta de 8. Fins al moment el seu millor castell és el 5-8 assolit el passat 26 d'abril a Tortosa. A més de la Vella, l'actuació a la capital del Segrià comptarà amb els castellers de Lleida, els moixiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus.
1: I acabem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. També recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 d'aquest matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife. Els responsables de sanitat exterior ja han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació, que continuen asimptomàtics. L'executiu ha indicat que l'avió espanyol ja està preparat a l'aeroport del sud de Tenerife. Els passatgers volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos, que viatjaran amb els ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia, i també en part de la tripulació. D'altra banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, neozelandesos i els asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Summit Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques, a més, ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria d'aquests joves, a 6 centres hospitalaris diferents. I d'altra banda, el president del Parlament, Josep Rull, defensa una modificació del Codi de Conducta de la Cambra que endureixi així les sancions davant els discursos d'odi. Ho ha dit arran de les últimes declaracions xenòfobes per part dels partits d'ultradreta a la Cambra. Segons ha explicat Rull en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la vulneració de l'article 7 del reglament, titulat Actitud Exemplar, comporta advertiments o sancions econòmiques molt lleus, i el president de la Cambra considera que cal dotar-se d'instruments més robustos. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tindrien prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Per la seva banda, recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla, on hi va perdre per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Fèlix Graells i de Francesc Pujol. Radiarem dues estrenes. Escoltarem dues sardanes d'un concert recent, una petició, i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de més, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor comencem a escoltar la sardana titulada Mar endins, datada de 1933, interpretada per la cobla La Flama de Farners.

acabat d'escoltar la sardana titulada Mar endins, de Joan Vinyals, el compositor destacat de maig, interpretada per la cobla La Flama de Farners. Dijous vinent es complirà el 118 aniversari del naixement Arbúcies del compositor Fèlix Graells Ferró, que moriria a Torroella de Montgrí el 19 d'octubre de 1999 als 91 anys d'edat. Als 8 anys, la seva família es trasllada a Olot, on aprengué música de la mà del seu oncle, mossèn Fèlix Ferró, que era compositor, mestre de capella de l'església parroquial de Sant Esteve i director de l'Orfeó Popular Olotí i de l'Escola Municipal de Música. El 1926 torna a Arbúcies i continua la formació musical amb el músic Lluís Torres. Es trasllada a Torroella de Montgrí, on durant molts anys ocupa el càrrec de secretari de l'Ajuntament. L'obra compositiva de Graells comprèn una quarantena de sardanes. També va publicar dos llibres de poesia i va posar lletra a diverses sardanes. L'any 1974 guanya el Premi de Poesia mossèn Francesc Viver. Escoltem una de les sardanes que dedicava a la seva població de naixement. Arbúcies Gentil, que ens interpreta des de 1992 la cobla llavors anomenada Vila de Blanes.

La Cobla Vila de Blanes de 1992 ens oferia la sardana de Fèlix Graells titulada Arbúcies Gentil. I el divendres 15 se'n compliran 148 del naixement a Barcelona del gran Francesc Pujol Pons, compositor, director d'orquestra i musicòleg català. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona, estudiant entre d'altres amb Lluís Millet. El 1897 va ingressar a l'Orfeó Català com a cantaire i dedicar la major part de la seva vida a aquesta institució. El 1941 va succeir a Millet com a director a la seva mort. Fou fundador i director de l'Associació d'Amics de la Música i de la seva orquestra, mestre de capella auxiliar de l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona i presidí la secció barcelonina de la Societat Internacional de Música Contemporània. Fou sotspresident de la Germanor d'Orfeons de Catalunya. De 1916 a 1923 va ser membre actiu de l'Associació d'Amics de la Música i va dirigir l'orquestra d'aquesta associació. Va compondre diverses sardanes i obres lliures per a cobla i va dirigir ocasionalment diverses formacions catalanes com l'Orquestra Pau Casals, la Cobla Barcelona, la Principal de la Bisbal o la Principal de Peralada. Morí a Barcelona el 24 de desembre de 1945 als 67 anys d'edat. L'agost de 1915 enllesteix un divertiment en forma de sardana totalment aliè al seu estil habitual. La sardana, estrenada el 1925, la va titular Humoresca i es interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya.

Aquesta era Humoresca, sardana de Francesc Pujol, que ens ha interpretat la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. La Diada de Sant Jordi, la Cobla Montgrins va interpretar una ballada a la plaça del Doctor Guardiat de Rubí. I entre el programa, Carles Santiago presentava la sardana que escoltarem, dedicada al foment de la sardana en el centenari de la seva fundació. Un centenari unint les mans.

Cobla Montgrín se'ns oferia l'estrena de Carles Santiago, un centenari unint les mans. I el dissabte 2 de maig, la Cobla Juvenívola de Sabadell celebrava el seu 50è aniversari amb una gran festa que va acollir molts dels músics que han passat per les seves files. La ballada celebrava la plaça del Doctor Robert de Sabadell amb un repertori d'autors relacionats amb aquesta prestigiosa formació. Un d'ells, Enric Ortí, dedicava una sardana a aquest aniversari tan rodó. Cobla Juvenívola de Sabadell, moltes felicitats. Temps fugit, d'Enric Ortí. Gravació de la dansa catalana.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Aquesta era la sardana estrena d'Aguda Enric Ortí titulada Temps fugit, dedicada al 50è aniversari de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Montmeló, a la plaça de la Vila, Cloent del País a l'escola amb la Cobla Contemporània. A Barcelona, a la Marquesina de Via Júlia amb les Cobles Sabadell i Sant Jordi. A 1:15 de la tarda, al Batàrrec amb la Cobla Juvenívola de Gramunt, al Prat de Llobregat, al Parc de la Font d'en Peixo, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 1:00, al Col·legi, amb la Cobla Montgrins. A 5:00 de la tarda, a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è Aplec de Gràcia, amb les Cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Per 6:15 de la tarda, a Igualada, a l'Amfiteatre de l'Estació Vella, amb els Lluïssos Cobla. A 6:00, a Sallent, amb la Cobla Súria, i a Vic, amb la Bisbal Jove, i a Terrassa, a Plaça Vella, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Encara a 6:00, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Cobla La Principal de Llobregat. A 6:45 de la tarda, a Olesa de Montserrat, vigília d'aplec amb la Cobla Vila d'Olesa, i a Polinyà, 35è aplec amb la Cobla Contemporània. I acabarem 6:45 de la tarda a Mataró, al Pati del Cafè Nou, amb la Cobla Ciutat de Granollers, i a Caldes de Malavella, a la plaça de 1 d'octubre de 2017, ballada vigília d'aplec amb la Cobla La Principal de Llobregat. Doncs diumenge passat, la Vila de Lloret de Mar celebrava el seu aplec, i el dia abans, el ja tradicional concert vigília d'aplec amb la Cobla Ciutat de Girona, amb una primera part amb sardanes locals. Escoltem-ne una. Marina, d'Antoni Mas.

acabat d'escoltar la sardana titulada Marina, d'Antoni Mas, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, extreta del concert Vigília de Plec de Lloret de Mar. Informació per diumenge al matí. Déu-n'hi-do. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Tarragona, 57è aplec amb les cobles Principal de Tarragona, Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. A 3:15 del matí a Serinyà, Festa de la Bellesa amb la Principal de Porqueres. A les 11 del matí, a Llançà, 45è aplec de Sant Silvestre amb la Cobla Baix Empordà, a Montcat i Reixac, a la plaça de l'Església, 29è aplec amb les cobles Ciutat de Terrassa i Lluïsos Cobla. A Barcelona, als Jardins d'Isabel Domínguez amb la Cobla Sabadell. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda, a Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, 77è aplec amb les cobles Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A 11:15 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Cobla La Principal de Llobregat. A 11:15, a Cruïlles, Festa Major de Sant Ponç, amb la Principal de Cassà. A Alcanar, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Sarrià, amb la Cobla Baix Llobregat. A 11:45 del matí i a les 5 de la tarda, a Tàrrega, 42è aplec amb les Cobles Tàrrega i Juvenívola de Gramunt. A 11:45 del matí, a Agullana, amb la Cobla Tres Vents. Per les 12 del migdia, a Callús, primer aplec cultural de Vila de Lleva amb la Cobla La Principal de la Bisbal, a Vilafranca del Penedès, homenatge a Pau Boada amb la Cobla Catània, i a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, a Cantallops, amb la Cobla Vila de la Jonquera. Doncs quedem-nos a l'aplec de Caldes de Malavella, que en complir-se el 125 aniversari del seu fill il·lustre, Francesc Marrós, han programat diverses sardanes seves. Una d'elles, que s'interpretarà de conjunt, és la coneguda L'Ermita de Collbàs, que escoltarem des d'una gravació de col·lecció interpretada per la desapareguda Cobla Caravana de 1975. L'Ermita de Collbàs, de Francesc Marrós.

Sempre espectacular aquesta ermita de Collbàs de Francesc Marrós, que ens ha interpretat la copla Caravana de 1975. Doncs abans de continuar amb la informació, per diumenge fem una segona parada musical, en aquest cas el 57è Aplec de Tarragona, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. L'Aplec de Tarragona, de Tomàs Gil, amb la copla Mediterrània.

Hem acabat d'escoltar la plec de Tarragona de Tomàs Gil amb la cobla Mediterrània. Ara sí, continuem amb les ballades programades per diumenge a la tarda. Per exemple, a 1:15 Argelaguer, Festa del Roser amb el Foment del Montgrí. A 1:15 i a les 5 de la tarda, Olesa de Montserrat, 46è aplec amb les cobles Principal de Llobregat, Vila d'Olesa i Sabadell. A 1:15 de la tarda, Vallfogona de Balaguer amb la cobla Rosaleda. A 4:15 a Ventalló amb la Principal de Porqueres. A la Roca del Vallès, aplec de Malanyanes amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Castellbisbal, 50è aniversari de la colla sardanista Marinada amb la cobla Mediterrània. A Taradell amb els Lluïssos Cobla. A Besalú amb la cobla Sol de Banyols. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament amb la Principal de Cassà. I per les 6 de la tarda, a Cervera amb la cobla Vents de Riella, i a Girona, a la plaça de Miquel Santaló amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs l'amic Martí de Palamós ens escriu per fer-nos saber que fa uns dies se'ns deixava Martí Mascort, el soci més antic de l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós i que fou intèrpret de trompeta de la cobla Baix Empordà. Ens comenta que per acomiadar-se d'ell li voldria dedicar l'obligada de trompeta de Miquel Tudela, el trompeta sardanista. I tant que sí, l'escoltarem interpretada per la Principal de la Bisbal, en Carles Serruz, com a solista, o el trompeta sardanista de Miquel Tudela.

Aquesta era el trompeta sardanista de Miquel Tudela, interpretada per la principal de la Bisbal, amb Carles Serruz com a solista. Gravació de fa 5 anys. Anem per la resta de la informació. Actes per entre setmana. Dos dilluns a les 12 del migdia hi haurà sardanes de festa major a Ripoll amb la Cobla Salvatana. A les 5 de la tarda a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, concert amb la Cobla Montgrins. A un quart de 6 de la tarda a Tordera, amb la Cobla Marinada. A les 6 de la tarda a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, amb la Juvenívola de Sabadell. I a 7:45 de la tarda a Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la Cobla Vents de Riella. Per dimarts, a les 6 de la tarda a Ripoll, de festa major amb la Principal d'Olot. Per dimecres, a 7:45 de la tarda a Barcelona, a la Casa de la Sardana, concert de piano de Montserrat Pujolà. I per divendres, a 11:15 del matí a Sitges, a l'Escola Miquel Utrillo, 35a trobada sardanista escolar amb la Cobla Contemporània. A les 11 del matí a Figueres, a la Rambla, amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda a Granollers, a Fires i Festes de l'Ascensió, amb la Principal de la Bisbal. A les 8 del vespre a Sitges, als Jardins del Retiro, 38a concert de primavera amb la Cobla Maricel. I a les 10 de la nit a Vandellós, concert Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana amb biografia, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tanquem amb una segona sardana interpretada al concert de vigília de plec de Lloret de Mar. Samorra a Morra, de Josep Cassú, amb la Cobla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla d'Abona a Tenerife. A hores d'ara, els 14 passatgers espanyols ja són a l'aeroport de Tenerife Sud, des d'on volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saif Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà als mitjans de comunicació. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans, als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle ha mort, sent l'únic ocupant. La víctima era un home de 79 anys i amb aquestes són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. I d'altra banda, més de 300 persones participaran avui a Palamós en la Festa de la Gent Gran. En aquest acte tradicional, el municipi del Baix Empordà homenatge a totes les persones que fan 80 anys en aquest 2026. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: Palamós celebra aquest diumenge 10 de maig la seva Festa de la Gent Gran. Es fa a la nau dels 50 metres, amb dinar popular, homenatge a les persones que fan 80 anys i ball de fi de festa, tot organitzat per l'Associació Gent Gran de Palamós i l'Ajuntament. Paco Magán és el president de l'Associació Gent Gran Palamós.
3: Aquest any celebren a Palamós 169 persones que fan 80 anys. I d'aquests 169, doncs venen uns 35, no arriba a 40, dels 169. El perquè, bueno, hi ha gent que no es troba bé, hi ha altra gent que no li va la festa, i hi ha altra gent que no volen que se sàpiguen que fan 80 anys.
2: A la Festa Anual de la Gent Gran de Palamós, que es fa a la nau dels 50 metres aquest diumenge, hi ha apuntades un total de 309 persones.
1: I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife i a hores d'ara els 14 passatgers dels 14 passatgers, com diem, espanyols, ja van camí de l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos que viatjaran amb ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia i part de la tripulació. A més, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda quan marxin els passatgers australians, neozelandesos i asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abu-Keixek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abu-Keixek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abu-Keixek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abu-Keixek també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat aquest matí que s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans, als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís 5 minuts abans de 9:45 i, per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle agrícola, que n'era l'únic ocupant, ha mort. La víctima és un home de 79 anys, veí dels Omellons. Amb aquesta víctima són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i només 4 durant aquest cap de setmana. Seguim amb més successos. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut de mobilitzar fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria joves, a 6 centres hospitalaris. I en cultura, el festival Rec.0 d'Igualada tanca les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants entre dimecres i la jornada d'ahir dissabte. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el que serà el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
3: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
3: Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
1: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
3: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
1: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
3: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Aureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores al migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
3: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
1: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
3: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
6: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
0: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
6: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
4: This is not another COVID.
7: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
4: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
7: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
4: Because this virus is well known.
6: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
1: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
3: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
1: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Aboukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
3: Aboukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Aboukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
8: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
9: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
3: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Aboukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
1: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
1: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
3: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
10: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
11: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles. Ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
10: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
11: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
10: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
1: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
1: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
3: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
1: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
3: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
1: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
3: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
12: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
3: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
13: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint doncs, d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs, aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
3: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
1: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
3: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes a presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: Omar Just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
4: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
3: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda, durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
2: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
1: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
2: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens ho expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
5: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
6: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
5: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
1: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
7: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
8: Ha sigut un trampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre, fins a l'estiu, les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
7: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
1: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante I així mateix, els castells de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria, en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
2: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
9: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Bons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho, comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de vuit, el 7 de set i el 2 de set, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de vuit. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de vuit, el 2 de vuit amb folre i el 4 de vuit. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de vuit.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem d'obrir els esports, malauradament, amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, i a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ara ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs se'ls hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
1: Fent parada ara la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria a l'equip aragonès 4 punts més el gol a veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
11: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
10: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
1: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet, i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espart Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
2: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt al partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
12: L'Esport Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. Les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final, han de guanyar el maig per 2 punts. Robert Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Ol, Maria Koulibaly, són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Esport Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
1: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat a Dia Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Merda 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Aterren a Torrejón d'Ardoz els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, que viatjaven al creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus. Des de Torrejón seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i quan arribin se'ls practicaran proves PCR en el moment i també 7 dies després per veure l'evolució. A més, l'hospital ha muntat un mecanisme perquè els viatgers quan arribin no tinguin contacte amb ningú més enllà dels sanitaris que els atendran, segons ha declarat José García Martínez, delegat del sindicat CESIF, el sindicat dels funcionaris. I qui s'ha pronunciat sobre aquest tema ha sigut el papa Lleó XIV, que ha agraït precisament avui a les Canàries l'acollida del creuer Ondius. Lleó XIV també ha recordat la seva imminent visita a l'estat espanyol en parada a Barcelona per celebrar el centenari de la mort de Gaudí. També visitarà Madrid i precisament les Canàries. I un apunt en mobilitat, ja que la línia R1 de Rodalies es troba tallada avui a la tarda entre Blanes i Maçanet-Massanes, a la Selva, per un atropellament d'una persona. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos han detingut 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls va detenir els dies 28 d'abril i 6 de maig com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i van passar a disposició judicial posteriorment. I en plana de successos, però en aquest cas en trànsit, 2 motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els 2 ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I avui el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 víctimes en el que portem de 2026. Ja en plana política, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament el sindicat USTEC ha reaccionat a aquesta convocatòria i ha assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, el pròxim dimarts 12 de maig. I parlem ara de turisme, ja que el Port de Roses a l'Alt Empordà ha donat el tret de sortida avui d'una nova temporada de creuers amb l'escala del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de futbol i d'esports, ja que el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els 14 passatgers espanyols evacuats del creuer afectat pel brot d'antivirus, entre els quals hi ha 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han d'iniciar la quarantena. Els passatgers han estat evacuats aquest matí del vaixell, transportats fins a l'aeroport de Tenerife Sud i des d'allà han volat fins a la base aèria de Torrejón d'Ardoz. Un cop han arribat, han estat traslladats al Gómez Ulla, on està previst que se'ls practiquin proves PCR, que es repetiran 7 dies després. Els passatgers espanyols, com la resta de persones que quedaven al Ondius, són asimptomàtics, segons ha explicat aquest diumenge al matí la ministra de Salut, Mònica García. I en un punt en mobilitat s'ha restablert la circulació a la línia R1 de Rodalies, que es trobava tallada des de fa unes hores entre Blanes i Maçanet-Massanes per un atropellament d'una persona. I parlem de política, en aquest cas catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial per dijous que ve. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, que començaran el proper dimarts 12 de maig. Hi ha successos: el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Ha sigut un cap de setmana negre a la xarxa viària catalana, amb fins a 4 víctimes mortals, que eleven la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026. I seguim en aquesta plana i parlem de Brians 2, on hi ha hagut una nova agressió. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant la jornada d'ahir. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem, en aquest cas, també encara en plana de successos, de que els Mossos, la policia local de Blanes i la de Lloret han dut a terme aquest dijous al matí un control de taxis a Blanes. Durant l'operatiu s'han controlat un total de 28 taxis i s'han interposat 17 denúncies per diverses irregularitats relacionades amb la documentació i l'estat dels vehicles. I parlem en cultura, ja que precisament abans ho explicàvem, que el conseller de presidència, Albert Dalmau, ha anunciat avui diumenge des del camp de concentració de Mauthausen que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. En total s'arribarà a les 872 llambordes. Actualment són 759 en 126 municipis. I en futbol, el Futbol Club Barcelona ha confirmat, farà al migdia, la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip. Tot i això, l'entrenador s'asseurà a la banqueta contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Bona tarda, amics, i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai de ràdio en el que mai sentireu música absurda, i és un lloc en el que el meu company, en David Jordani, un servidor, en Rafael Álvarez, només punxem rock and roll i els seus derivats, amics. Això sí, sempre amb la companyia que normalment ens envolta. Avui tenim per aquí a l'Arita, al Jordi Storm i a Lorenzo. Que amenitzaran la tarda segurament.
1: Que porten el Jordi i el Loren un constipat que segurament ens encomanaran a tots. Visca!
0: Segur. Yeah! Del microclima aquest que tenim aquí.
2: Visca el refredat!
0: Doncs comencem. The Apocalypse Dream és el segon disc de Kate Clover, que està a la venda des de fa concretament un any. Ha estat produït per Johan Falco, que és el productor de Fuck Up, de Chubby and the Gang i de Chisel, quasi res, i mesclat pel productor guanyador d'un Grammy, en Carlos de la Garza, que és productor de Bad Religion i Paramore, entre altres. Sou influenciat pel punk dels 70 i una mica de power pop, en cançons inspirades en el poeta beat Charles Plymell, en el seu nou àlbum que van vindre a promocionar per aquest país fa un parell d'anys, si no recordo malament. Un artista molt mainstream que ara s'ha posat de moda, però estic segur que la seva proposta no deixarà indiferent a ningú. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat You'll Be the Death of Me, Kate Clover. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.

Molt bé, seguim aquí obrint foc al Sonic Reducer i ho fem amb The Melmacs, que són una divertida banda procedent de l'Ispic. El seu estil desenfadat es podria definir com a power pop punk. No sé si provenen del planeta Adalf, però la seva descripció al seu Bandcamp és irresistible, cito. The Melmacs et brinden power pop punk de primer nivell, combinant guitarres jab-jab amb un teclat jub-jub, bateria pou-pou i un baix bum-bum que us untarà les teves xirivies. Un popurri tremend, molt agradable, molt malvat, apunyalant-te per l'esquena, traient-te la cera de les orelles, sortint al sol amb les mans despullades. Es requereix cascos i sabatilles d'estar per casa. Benvinguts al planeta Melmac. En fi, anem a escoltar el tema que dona títol al seu únic llarga durada. Això es diu Good Advices, de Melmacs.

Spiritual Cram és una banda estadounidenca formada a San Francisco. L'estil musical del grup incorpora elements de diversos gèneres, com el new wave, el punk clàssic, el reggae i el rock alternatiu. Es van formar a finals del 2017, quan Michael Bingham i Mike Fenton van començar a treballar junts després de deixar la seva anterior banda. El nom del grup es va inspirar en una cançó de Christian Death. Ja han estat considerats part de l'escena underground de la costa de Califòrnia amb altres bandes com Drain, Military Gun o Zulu. Anem a sentir del seu últim disc el tema titulat Can I Borrow Your Lighter? Spiritual Cram.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Molt bé, seguim amb The Pampanics, que és una banda de punk sueca procedent de Timra, formada el 2021 durant la pandèmia. Són crus i autèntics i barregen un so original amb altres més emblemàtics del punk dels anys 70 i 80. Després d'una sèrie de singles a principis de 2024, van llançar l'LP Punk Sounds Better on Crappy Speakers, un disc de so cru i lletres provocatives amb la seva combinació d'actitud punk amb una mirada fresca cap al món actual. Això sumat a la seva energia a l'escenari els converteix en una banda a tenir en compte. D'aquest àlbum anem a escoltar un dels singles que van servir d'avançament. Es tracta d'aquest Let's Start a Band, The Pampanics.

Els Stereo Sons s'han convertit en pocs mesos en una banda fonamental com els Corazones Elèctricos, el Frank Sud o The Bondrits, entre molts altres del panorama llevantí. Tenen en el seu poder des de mitjans d'octubre del passat 2023 un disc molt interessant. Puc dir que els d'Algamesí han aconseguit definitivament el seu so. En les primeres escoltes sorprèn aquesta frescor d'idees, melodies i tornades que té tot el tracklist. Fins i tot fa la impressió de ser, si no hi ha un primer disc, un segon amb una declaració d'intencions ben clara i focalitzada. Anem a sentir del seu últim Todo Mal, el tema titulat El Diablo, Stereo Zone.

Yeah, seguim, seguim amb The Wild, que és un quartet procedent de Canadà que es defineixen com una barreja perfecta de fanfarroneria rockera i actitud punk rock. Es van donar a conèixer a partir de 2015 quan van començar a recórrer milers de quilòmetres a Amèrica del Nord i Europa, girant amb artistes com Airborn, Steel Panther, Rose Tattoo, Godsmacks, entre d'altres. Des del seu primer àlbum, el 2015, fins al seu següent àlbum, Will It Hurt, de 2017, i especialment Still Believing Rock and Roll del 2020, The Wild és una banda de tota la vida que ha recorregut el camí traçat per les grans bandes que els van precedir, amb cor, autenticitat i un profund compromís amb el que fan. Ara fa anys que no treuen disc, però encara estan en actiu. Del seu darrer disc escoltarem aquest, Bad News, The Wild.

0: noche Panamá Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
1: Anem a parlar una mica del disc Shake the Fate del grup Falling Red. 8 temes en una mica més de 30 minuts que et deixen amb ganes de més. La premsa especialitzada parla meravelles d'ells, la gran esperança anglesa, a British Rock Band to Believe In, en diuen al Rock Magazine. La meva opinió és que es tracta d'un disc correcte, energètic i contagiós, curt però intens. Per cert, van estar girant amb Dave Evans, ex-ACDC per Europa. Així que anem a sentir un tall d'aquest disc titulat Out of Control, Falling Red.

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Let's Go's, que és una girl band de noies japoneses formada a Tòquio allà per l'any 2006. Van debutar el 2009 amb el disc Let's Go and The Let's Go's, un disc molt divertit de 13 cançons on toquen tots els pals del Google Boom Punk, del rock and roll i el punk ramoniano. Van tornar el 2011 amb Reamp, amb major velocitat i més garatge rock, el que va seguir una aturada fins al 2016, quan van tornar amb I Hate The Let's Go's. Avui ens quedarem al seu quart disc, publicat el 2009, i amb el tema que li dona nom, I Want Cherry, The Let's Go's, des de Tòquio.

El LP Espérame en el cotxe dels bilbaïns Negra Calavera és d'aquells que et satisfan sobremanera. Ells segueixen sent en Xemi Bugatti a la veu, en l'Endica Fiz a les guitarres, en Javi Rosca a les guitarres també, en David Pincho al baix i el David Tobal a la bateria. El seu domini fascinant de la part més bruta i radical del rock and roll és fascinant. Edició de luxe en format vinil 180 grams, amb funda de cartró, amb lletres il·lustrat, gravat i mesclat i masteritzat al Cova Studio de Bilbao, amb JM San Pedro en Champe com a productor entre octubre i novembre del 2020. La portada i el artwork és obra de Mary Chris Arregui. Y todas las canciones son sebas, excepto Lágrimas de Obligaciones, en la cual participa las veus el mític Iñaki Urbizu Pela, que de pas també fa coros a Espérame en el cotxe, que es el tema que sentirem ara mateix. Negra Calavera. Uh-huh.

Molt bé, després d'escoltar els grans Negra Cadavera, continuem amb Fast Eddie, que és un quartet procedent de la ciutat de Denver, a Colorado. La banda neix el 2015 quan el vocalista Micah Morris, al front, membre també de Dirty Few, amb tres músics més que es coneixen per tocar a locals comuns de l'escena local, clar. Els defineixen com a simples proveïdors de clàssic rock ràpid i dur, i la seva discografia la conformen dos LPs, un homònim publicat el 2017 i un altre de 2024, To The Stars, a part de diversos singles d'avançament. Els avala una intensa activitat en directe pels circuits de sales de la seva regió. Anem a escoltar un dels temes del segon disc, concretament aquest, Spirit Commander, Fast Eddie.

0: The Powder Monkeys va ser una banda australiana de punk rock formada el 1991. Els pilars fundadors són en Tim Hemmingsley, al baix i la veu, i en John Lonan, Nolan, a la guitarra. Eren exmembres de Bored. Powder Monkeys va llançar tres àlbums d'estudi. Smash It on a Knee, del 94, Time Wants Our Hills, del 96, i Lost City Blues, del 2000, abans de separar-se el 2002. Tim Hemmingsley va morir el 21 de juliol del 2003 a l'edat de 31 anys d'una sobredosi d'heroïna. Una història trista per un grup irrepetible. Anem a sentir el seu últim treball, el tema titulat, aquest l'he punxat alguna vegada, però mola molt. Beast White Two Bucks, The Powder Monkeys.
1: Mítics.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Ens desplacem a Varsovia, d'on prové el Power Trio amb el nom de Tiger School, banda que vaig descobrir, com tantes altres, gràcies al Beringer del Cap, i programa que tantes alegries ens va donar i que tant trobem a faltar. En fi, aquests polacs ens van sorprendre a finals de 2019 amb un pepinasso de disc debut titulat The Cult of Tiger School, amb 14 temassos, i és una llàstima que no hi hagin tingut continuïtat, perquè no em consta cap llançament més. Esperem que encara estiguin en actiu. He estat buscant i no he trobat res més que aquest primer disc. Anem amb un dels temassos, inclús el disc, que també havia sonat alguna vegada al programa. És un tema, en aquest cas, que es titula My Name is John, és a dir, me llamo Juan. Tiger School.

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec dels Cheats. Formats al 2001, The Cheats van decidir crear el tipus de banda que faltava a la seva ciutat natal, de Pittsburgh, un punk and roll passat de moda d'aquell que ja no es fa. Liderats pel vocalista Todd Porter, també conegut com a Todd Cheat, ex-líder de Silver Tongue and Devil i Eviction. L'alineació sempre giratòria ha recorregut molts quilòmetres de gires. Els fan una versió del Hammersmith Palace de Demolition 23, que ja vas posar fa un temps però que mola molt, que van gravar en el seu àlbum homònim del 94. La cançó és una descripció nostàlgica de l'escena de clubs de London de la dècada dels 80. Va ser escrita per Michael Monroe, Joe Wilder i Little Steven. Anem a sentir-la. Hammersmith Palace, The Cheats.

0: Holin Ballatros Dimna. Seguim a la part amb el moment cover amb The Feelings, una banda formada el 2014 a Charlotte, Carolina del Nord, que ha anat madurant el seu estil des del punk furiós fins a una barreja entre punk hard rock i algun element metal que sona amb naturalitat i frescor barrejada amb la maduresa. Doncs resulta que primer com a single i després dins de l'EP No Love Lost de 2018 tenen una versió del mític tema de Kiss, Strutter, que va aparèixer originalment al disc de debut dels Kiss de 1974, que li volia dir aquí al Jordi Storm, que porta una samarreta de l'Aleix Breheli. Como debe ser, pues va por ti, per tots els oients, naturalment. Doncs bé, en mar de Feelings, aquest tema sona així, Strutter.
1: Una pieza por internet.

0: Bien, chiflados primitivos, prestad atención. ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego. Es una Remington de dos cañones del calibre 12, lo mejor que puede ofrecer Almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Esta maravilla ha sido fabricada en Grand Rapids, Michigan.
1: ¿Pero qué dice?
0: Su precio de venta es de 195. La culata es de nogal y los cañones recortados de acero azul cobalto. Tiene un gatillo finísimo, ya lo ven. Compre elegante. Compre en Smart. ¿Entendido?
2: Molt bé. Fiscales ad hoc és una banda de punk chilena. La seva formació és encara discutida entre les dates corresponents al mes de setembre de 1986 o febrer de 1987. Fa uns mesos, ja bastants mesos, vaig anar a veure els RKL a Badalona i els Fiscales tocaven de teloners amb molt poca gent al recinte i he de dir que em van deixar bastant content, encara que van tocar 5 temes, dels quals només vaig sentir 3 i mig. Els suficients per fer-me fan i punxar 3 temes d'ells aquesta temporada. Anem a sentir del seu últim disc, El Flagelo, la cançó titulada Se nos va. I le vull dedicar al meu amic Omar, que fa temps que no el veig. A ver dónde te metes, chaval. Fiscales ad hoc.
3: Venga.

Molt bé, seguim amb Admiral Sir Cloudesley Shovel, que va ser el nom d'un oficial de la Marina Britànica que va viure a cavall entre el segle XVII i XVIII, però també és el nom que va adoptar a partir de 2008 un power trio britànic de hard rock vintage que va debutar el 2010 amb l'EP Return to Zero, el que va seguir el 2012 el seu primer llarga durada, Don't Hurt It, Fair It, que va recollir bones crítiques dels seguidors del rock sedentero, que van seguir amb els seus dos següents discos publicats de moment i on es poden rastrejar influències de AC/DC, MC5, Status Quo o Buffalo, per exemple. Anem a escoltar un tema inclòs al seu segon disc, Chicken Before You Break Him, més o menys. Això es diu Do It Now, Admiral Sir Cloudesley Shovel. És que no m'ho posen fàcil.

Anem ara amb uns amics. Dead Yard provenen de bandes com 77, Joe Macabre o Reapers. Aquesta tarda toquen a la Sala Radical de Granollers. Ells es van separar fa un parell d'anys, però és lo que té el rock and roll. Es van ajuntar per fer una sèrie de concerts esporàdics, però per lo que tinc entès, ara tornen de debò. Tocarem amb ells els Spitfire Scream, una altra banda d'aquí de Catalunya, així que el bolo pinta més que interessant. Bueno, vaig compartir grup amb el bateria i guitarra respectivament de Dead Yard, que són d'aquí de Cardedeu, són els germans Morell. Així que aquesta nit la festa serà grossa. Anem a punxar del seu disc Armageddon It, el tema titulat Stench of the City, Dead Yard.

Molt bé, seguim aquí a la recta final de Sonic Reducer amb Hellscrack, una banda francesa procedent de Nantes, de rock brut i macarra, que va al gra. Els seus membres porten tocant des de finals dels 80s, ja sigui com a Hellscrack o englobats en altres bandes com els French Lovers. Van debutar com a Hellscrack el 1994. Van publicar el seu primer llançament, un CD de 5 temes il·limitat a 1.000 unitats, el 1997, i van publicar el seu primer llarga durada, Flesh and Steel, el 2007. La seva discografia fins a dia d'avui es completa amb el disc Rusted, publicat el 2009, i que inclou 16 temes en poc més de 39 minuts. Es tracta d'un disc tan collonut que ha fet que encara, a dia d'avui, estiguem esperant nou material de Hellscrack. I em costa que encara estan en actiu, però no hi ha hagut més llançaments, lamentablement. Anem a escoltar un tema del Rusted de Hellscrack. Això es diu Sad Little Girl.

0: Muchas gracias. Vamos a empezar con el test tonturo. Eso sí, antes mi primo creo que me dice algo. Por cierto, primo, hace tiempo que ya no vienes mucho por aquí, ¿eh? O sea, vas viniendo menos.
1: Ya, porque ya tengo yo mis amigos también y mis cosas, ¿sabes?
0: ¿Ah, sí?
1: O sea que...
0: Oye, pues dile a tus amigos que, joder, que vengan aquí un día, que los invitamos a merendar, hombre.
1: ¿Aquí? Sí.
0: Claro.
1: A que vean tu cara de mierda.
2: Qué majo.
3: Novembre de 1991. Itzi Stradlin, far de la fama, els concerts i especialment Axl Rose, abandona el vaixell de Guns N' Roses. Gilby Clark va arribar com a substitut a la guitarra rítmica. La seva arribada va ser rebuda com una cosa de no res, com un membre simpàtic i inofensiu. Sempre presta les ordres dels Gunners, Slash o McCain. Res més lluny de la realitat, tant és així que el seu primer disc en solitari, llançat el 94, titulat Pawn Shop Guitars, és com podria considerar com un disc de Guns N' Roses, perquè tots els integrants de Guns N' Roses van participar en major o menor mesura. En Rose, Slash, Dub, Ditchai Red i Matt Sorum, incloent els músics contractats per al tour, en Teddy Andreadis i la famosa corista Roberta Freeman, així com il·lustres de l'escena rock del moment, com Sebastian Bach, Rocco Afuso, Buddy Watchell o Frank Black. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Tijuana Jail, que ja sé que ho he punxat moltes vegades, però és que m'agrada. Gilby Clark!
4: Uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último.

0: 635-4302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe, llame ahora mismo al teléfono.
1: Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. El Sonic Reducer 326. Doncs això, moltes gràcies per haver-nos escoltat, ja sigui en directe o en diferit. Estarem a iVox demà o demà passat, si Déu vol i les autoritats ho permeten. I res, moltes gràcies a tots els oients i a la gent que ens ha recolzat aquí en directe. Arita, Jordi, Loren, aquí el meu col·lega, company i germà Rafa, que formem aquí l'equip de Sonic Reducer. I bé, normalment, no sé si el Rafa vol afegir alguna cosa.
2: Afegiré algo.
1: A ver.
2: No sé si quedarem d'aquí un parell de setmanes.
1: Sí, en principi sí.
2: Sí, en principi sí. Doncs res, ens veiem d'aquí un parell de setmanes.
1: No. Doncs bé, abans el Rafa ha punxat un tema de Jung Jar, que de Dead Jar, que toquen avui a... també estaria bé, però no, de Dead Jar, una banda de col·legues que toquen avui al Radical de Granollers. Juntament amb ells toquen un altre pedazo de banda catalana que hem punxat sovint aquí també al Sonic Reducer, però normalment acaba una balada, però avui val la pena doncs escoltar l'altra banda que tocarà avui a la sala Radical de Granollers. És una banda que fot un rock and roll, un high energy realment molt potent i que són d'aquí, doncs, per acomiadar-nos avui del seu EP She Said, posarem el tema del mateix títol. Marxem amb Spitfire Scream. Bona tarda i cuideu-vos molt.
2: Adéu.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places...

0: Plats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
1: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, bueno, la meva mare, ja pots comptar, tothom es va desesperar, perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
0: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
2: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
0: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
0: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
4: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
4: Jo estava convidat al Mort del Porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
4: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, però la mateixa runa estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
0: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Perica

0: Es va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
1: Dia trist. Quatre bombardeig. Dos al matí i dos a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
0: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
1: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
2: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
0: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Penedit, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes. Segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Abou-Kaïchek, membre de la flotilla aterrat a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El Baler Astral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari es queda a vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: final de Champions. Hoquei Patins continua perdent el Barça 2-1 davant del Porto. Queden 14 minuts i 22 segons per acabar la final. Per tant, encara hi ha molt de temps per aconseguir com a mínim igualar el partit i forçar el temps extra. A tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Havíem comentat ja l'empat de l'Europa davant del Villarreal B, que de moment deixa els escapolats a la cinquena plaça. Per tant, una setmana més continuaran a play-off. I ja en van 36. Les 36 ha estat en zona de play-off al conjunt de la Vila de Gràcia. I l'altre partit d'aquesta tarda de representants catalans ens ha deixat una molt mala notícia, i és una derrota en el duel directe del Nàstic a Tarazona, 2-0, que fa caure el conjunt de Tarragona en descens quan queden dos partits. I el primer, com dèiem, dissabte vinent, Nàstic a Europa. Per tant, pot ser un duel fratricida entre dos dels nostres equips. Què ha passat avui a Tarazona? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
1: Parlem amb Òscar Sanz després de la derrota aquí a Tarazona, 2-0, amb el capità de l'equip. Bona tarda, Òscar.
2: Bona tarda, Tere.
1: Com ha anat el partit? Quina és la situació del vestidor? I quines opcions li veieu al Nàstic de poder tirar això endavant, de salvar-se del descens?
2: Bueno, primero de todo creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy, muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra el Europa, hay que sumar los tres puntos e ir a Alicante pues a dejárselo todo. Pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: Un dels moments més difícils, imagino, quan heu sentit que el públic, els aficionats del Nàstic, es cridaçaven als futbolistes. No obstant, heu decidit anar a parlar amb ells. Què els heu explicat per convèncer-los que el Nàstic s'esforçarà o farà tot per aconseguir l'objectiu, que és la permanència?
2: Bueno, pues al final un mínimo, ¿no? Que dar la cara cuando se han desplazado. Sabemos que están aquí cada partido y son los que más sienten, pues los aficionados, ¿no? Esta situación. A partir de ahí, pues decirles que quedan dos finales, que sé que es difícil, pero hay que creer, porque se han visto casos y estoy seguro de que sacando 6 de 6 vamos a tener una gran probabilidad de salvarnos. Así que quedan dos finales, hay que dejárselo todo, aunque ahora cueste decirlo, y tirar adelante.
1: ¿Qué creus? Ja per acabar, que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, una de les pitjors.

0: i en especial d'aquests més de 300 aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a Tarazona per donar ànims al seu equip, un equip que ha estat incapaç de poder haver fet alguna cosa positiva avui aquí al municipal de Tarazona. S'ha avançat l'equip local molt aviat, al minut 5, amb gol de Cubillas i amb gol de Bussi, el 92 ha rematat la feina, un Tarazona que pràcticament després de la victòria davant d'un rival directe com era el Nàstic de Tarragona, s'afiança en la permanència a la categoria. El Nàstic cau en zona de descens amb 43 punts, a 2 punts de la salvació, i ara l'objectiu és guanyar els dos partits que li queden el proper dissabte, la visita de l'Europa, per tancar d'aquí a 15 dies la Lliga regular al camp de l'Hèrcules, al Rico Pérez. És tot des de Tarazona. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Gràcies i ànims. Per cert, marca el segon gol al Barça a la Lliga F. Marca Quique Nazaret de cap. 1-2 s'avança el conjunt blaugrana a Tenerife. Ara mateix als 67 minuts de partit. Per tant, capgira el marcador al conjunt blaugrana. I a tot això, també a la primera federació masculina, el Sabadell, que recordem, va caure 4-3 davant de l'Atlètic de Madrid B en el partit del passat divendres, va aconseguir salvar com a mínim el golaveratge particular, i ara aquesta derrota no es veu d'una manera tan dura com el divendres, perquè avui l'Eldense, el líder, s'ha deixat 2 punts, ha empatat 2-2 al camp del Sevilla Atlético, i ara l'Eldense té 66 punts, Sabadell 65 i Atlético Madrileño 64. I la setmana vinent, la pròxima jornada, l'Eldense Atlético Madrileño. Per tant, un dels dos mínim es deixarà punts. Si el Sabadell guanyés l'Antequera, la nova Creu Alta, en cas que l'Eldense no guanyi, recuperaria el lideratge i dependria de si mateix en l'última jornada per aconseguir l'ascens directe. En tot cas, Ferran Costa analitzava així la derrota de l'Atlético Madrid B.
2: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències, i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso, inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
1: 8:36 minuts, i qui està intentant ascendir a primera federació masculina, ahir va jugar l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, és el Reus, que haurà de guanyar a Terres Gallegues la setmana vinent.
3: Reus 0, Ourense 0.
1: Doncs el Reus, que va tenir el domini del partit, va tenir ocasions, va demanar un parell de penals, però al final 0-0, no es va moure el marcador, i per tant la tornada dissabte vinent a les 6 de la tarda decidirà tot a l'estadi Okouto d'Ourense. Ahir, com diem, 0-0 en un partit on hi va haver de tot. La nova ràdio, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Redix es queda amb la mel als llavis en l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació. Els reusencs han sortit valents amb una pressió alta que ha agafat a contrapeu als gallecs. Ostrell ha vist porteria durant la primera part, però li han anul·lat per controlar prèviament la pilota amb la mà. Instant més tard, d'una caiguda de manera aparatosa, ha acabat forçant el seu canvi. Els gallecs han estirat el tram final de la primera part sense massa eficàcia en un temps afegit marcat per la tensió entre dos equips. A la represa, els reusencs han mantingut el guió i l'entrada de Folk ha tancat els visitants a camp propi. El moment de la polèmica ha arribat al minut 30 de la segona part, quan l'àrbitre no ha assenyalat un penal clamorós a Folk, per estupefacció dels gairebé 4.000 aficionats roig i negres. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
5: Content per com s'ha mostrat l'equip, per les adversitats que hem anat trobant durant el partit i hem estat capaços de refer-nos. Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment si hem de fer una crítica és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
4: Malgrat disposar d'ocasions clares, el marcador no s'ha mogut i els reusencs hauran de guanyar sí o sí a Ourense. Qualsevol altre resultat seria la fi del somni de la primera federació.
1: 8:38 minuts, i parlem també de la tercera divisió, grup 5è, última jornada. L'hem viscut avui en un emocionant carrusel, amb moltes coses en joc a la part alta i a la part baixa, a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Aquests han estat els últims resultats de la Lliga regular d'aquesta temporada.
3: Paralada 5, Muntanyesa 0, Vic 0, Badalona 1, L'Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2, Fundació Esportiva Grama 1, Vilassar de Mar 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa

0: B, 0, Mollerussa, 3. Tona, 2, L'Escala, 0. Manresa, 2, Sant Cristòbal, 0.
1: Doncs tot absolutament definit. En aquest cas, ja sabíem que el Manresa era el campió, havia estat fa un parell de setmanes, i avui s'han definit. D'una banda, el Badalona acaba segon a la classificació gràcies a la victòria avui al camp del Vic, tercer al Cornellà amb 60 punts després d'empatar a 0 davant de l'Hospi, quart Vilanova amb 56 gràcies a dos gols als últims instants al camp del Lleida, estava perdent 1-0 el Vilanova, en aquell moment la Fundació Esportiva Grama era l'equip que feia play-off, però dos gols als últims instants, de fet amb temps afegit estat al segon, han fet que el Vilanova entri com a quart en el play-off i la Fundació Esportiva Grama es quedi fora i l'Hospi serà la cinquè, això a la zona alta. I a la zona baixa, doncs el drama per canvi de Leti Vic, que un any després d'aconseguir l'ascens, doncs tornen a baixar i acompanyaran el Lleida en aquesta posició, s'ha salvat el Cerdanyola. Un dels partits on hi havia moltes coses en joc era aquest Vic-Badalona, i al final el Vic ha perdut davant del conjunt escapulat. Els bigatans, com dèiem, baixen, el Badalona és segon. Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic no ha pogut aconseguir la permanència a tercera, tot i que ho ha tingut molt a prop. El resultat del canvi de l'Ed Cerdanyola afavoria els interessos del Vic, que amb un gol en podia eludir el descens davant un Badalona especulatiu, que no ha arriscat en cap moment. Els bigatans només els valia la victòria i han empès més, amb més cor que futbol. Xema Moreno, de cap, ha tingut la millor d'un primer temps en què han passat poques coses. A la represa hi ha hagut un problema mèdic just començar, amb un membre de l'estaf bigatà, i el partit ha estat aturat 12 minuts. En aquesta represa, el Badalona ho ha provat amb un xut d'Albert, que ha sortit fora per poc, i un de Tom Diawara, que ha sortit alt. Als 65 minuts, Marc Colomé n'ha tingut una de claríssima pel Vic, que ha sortit fora, i en la rèplica, De Marco ha enviat al travesser un xut des de la frontal que havia sorprès el porter del Vic, Iker Macià, fitxat aquesta mateixa setmana per les baixes dels lesionats Agustín Mora i Jordi Cereza. Els bigatans ho han provat de totes maneres. Azón ha tret amb dificultats un fort xut de Juli i Manrique, amb l'esquena, ha tapat una rematada de Nil Garrido que apuntava gol. Els locals han demanat un penal per una agafada a Chema al minut 83 i ja en el minut 6 dels 14 que s'han afegit, Manel Martínez ha xutat alt des de l'interior de l'àrea en la més clara del maig. Amb el Vic abocat en busca del gol del miracle, una passada filtrada d'Albert a Juanco ha acabat amb el 0-1 pel Badalona i, de pas, amb les esperances i il·lusions locals, que un any després tornaran a Lliga Elit. Ramon Carrascal, tècnic del Vic, apuntava la manca d'encert com a factor clau.
3: Sí, sí, hem tingut, jo crec, un parell de molt, molt clares i tres aproximacions correctes. I, clar, si no ets eficaç en aquestes ocasions, no pots ni tan sols puntuar. Així ha sigut aquest partit, que la primera part l'hem tingut bastant controlada, crec, davant d'un senyor equip, i que la segona part, ja als minuts, em sembla que és a partir del 65, hi hem ficat la gent cap endavant a veure què passava, i ja les hem tingut i no han entrat. L'eficàcia, ha saltat l'eficàcia, i l'equip s'ho ha deixat tot. Felicitar els jugadors, felicitar el públic, la junta directiva perquè hem pes, i nosaltres des de la nostra vessant assumir els errors.
2: Els tres punts asseguren el segon lloc al Badalona, que s'enfrontarà a l'Hospitalet en la promoció d'ascens, mentre la derrota condemna el Vic al descens.
1: I de la banda del Badalona, el seu tècnic des de fa un parell de setmanes, Miquel Azparren, valorava així aquest triomf.
4: Bueno, un partido con mucha carga emocional. Nosotros buscábamos la segunda plaza por muchos motivos, más allá de ser profesionales en nuestro deporte. Y bueno, y difícil porque yo he estado también, he descendido, me he jugado al descenso, he jugado cuando contra el que se jugaba algo, contra el que no, esperando terceros. Yo las he vivido de todo tipo y yo lo que me gustaría siempre que el rival fuera profesional en todos los campos. Así que lo único que hemos sido ser profesionales, respeto y empatía máximo con el rival, porque creo que han hecho una buena segunda vuelta, porque siempre han competido y porque es un gran club que volverá seguro.
1: I Hospi i Cornellà han empatat sense gol, 0-0, tots dos classificats per als play-off, per la semifinal catalana d'aquest play-off. Recordem que han de jugar dues rondes catalanes i després una contra un equip, en aquest cas de l'estat espanyol. Seran Hospi i Badalona d'una banda i Vilanova Cornellà de l'altra. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, el de l'Hospi, Sergio Juste, i Ignasi Sanabra del Cornellà.
5: Pues contentíssim, la veritat. Ho parlàvem a dins, és molt difícil arribar en play-off, hi ha molts equips, sí que és veritat que ha costat una mica més del compte, sabíem de resultats, tal, i llavors al final, bueno, penso que l'equip s'ha relaxat una mica al final, penso que hauríem d'haver apretat, però entenc la situació i al final amb ells amb un menys pues, sabíem que les transicions eren una mica més lleus del Cornellà i hem intentat, pues, jo sí que és veritat que ja estava dient que la circulació una mica més ràpid, però ha costat, però entenc la situació i al final pues, l'important era que ens hem ficat al playoff i un altre cop estem aquí, llavors bueno, pues ara plantejar-ho a Badalona.
6: Bueno, crec que hem fet un bon partit. Teníem la idea d'allargar el partit al màxim possible i veure què passava en els altres camps perquè sempre tinguéssim les opcions d'en qualsevol moment apretar. Però quan ho havíem parlat, al descans, que al minut 70 amb els canvis aniríem a parells per intentar tindre la segona posició, però amb l'expulsió ha sigut impossible, no? Bueno, és el que toca, no? Crec que ara toca centrar-se en descansar bé, en recuperar gent demà, fer un bon dia de recuperació i tindrem temps per veure què fem a Vilanova.
1: Doncs a la Vilanova, que ha aconseguit, com dèiem, la classificació per la play-off de descens en temps afegit, amb un segon gol, de fet, ha empatat als últims instants i en temps afegit ha fet l'1-2 davant de la Lleida, que li permetia al conjunt vilanoví jugar com a quart classificat aquest play-off descens. El Lleida, recordem, ja havia baixat ara fa un parell de setmanes. Després del partit, escoltàvem el tècnic Jordi Cortés del Lleida i, en aquest cas, del costat de Vilanova, Joan Reventós.
7: El Lleida té més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el quart o el cinquè ja. Doncs tornar a guardar el traje d'enterrament, el traje negre, i ens posem de gala, de fet, amb una samarreta avui així tan única commemorativa, no?, del que va ser l'últim ascens d'aquest club a la 0304. Bueno, penso que hem de disfrutar del que ens vindrà, perquè aquest club al juliol estava mort. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta final despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament i amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.
8: Èxtasi total, o sigui, moments ho veiem perdut, hem aconseguit remuntar, hem estat creient el rato. És el premi a tota una temporada. Molt content per l'equip, pels jugadors, l'afició. S'anava la vida, o sigui, literalment, només ens valia la victòria, hem aconseguit remuntar al final i brutal, brutal, sensació brutal.
1: Novetats, Eric, a la final de Champions d'hoquei patins.
0: Doncs sí, i males notícies perquè el Porto fa el tercer quan faltaven 6 minuts pel final del partit. El Porto, que amplia la seva avantatge, Porto 3, Barça 1.
1: Males notícies també a Girona perquè l'Uni Girona i el València han empatat a 73 en la semifinal tornada del play-off pel títol. Havia perdut d'un punt l'Uni Girona, per un punt es queda a les portes de la final, el València hi accedeix, s'enfrontarà al Saragossa. Quina autèntica llàstima, però per un puntet només l'Uni Girona diu adéu a la temporada. A tot això, a tercera divisió, si dèiem que el Vilanova s'havia aconseguit salvar la plaça de play-off a l'últim instant, pal dur per la Fundació Esportiva Grama, que estava fins al temps afegit del partit del Vilanova en aquesta posició de privilegi, i al final aquests dos gols vilanovins han deixat la Fundació Esportiva Grama sense premi. Ha guanyat 1-0 al Vilassar de Mar, però no li ha servit, això deia el jugador Fran Orellana.
9: Bueno, ha sigut una barreja d'emocions, i després de competir tot el partit, d'aconseguir posar-nos per davant i arribar al minut 90 bueno, dins del playoff, i ha sigut com, bueno, vist i no vist. No, jo no m'ho creia, quan m'ho han dit no m'ho creia. Passar de celebrar acabar el partit, la victòria, en mig minut, en tot no res. Però bueno, al final el futbol és així. Enhorabona al Hospitalet de Vilanova i ja està, pues, temporada que ve a seguir. Bueno, crec que és una temporada molt positiva, com he dit, històrica. Crec que no vam començar amb el millor peu, que hi ha dues fases a la temporada, i crec que si no haguéssim agafat aquella dinàmica mitja temporada de molts empats, crec que avui estaríem celebrant una altra cosa.
1: I qui sí ha celebrat ha estat el Cerdanyola, al camp del Can Vidalet. Jugaven en un duel directe una de les places de descens. El canvi de led s'ha avançat de penal, però el Cerdanyola ho ha capgirat i s'ha acabat salvant, però això sí, empatiment amb els jugadors a la gespa, ben pendents del partit del Vic, que acabava més tard. Si el Vic hagués guanyat, el Cerdanyola també hagués baixat. Al final no ha estat així. I a la transmissió televisiva d'aquest carrusel que hem fet a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el tècnic del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque, estava molt i molt content.
10: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens beneficiem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa, així que contra les adversitats o situacions més difícils l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem super feliços.
1: Doncs, felicitats a la Cerdanyola, ànims a canvi de l'Eta Vic i a Lleida, que han estat els equips que han baixat. I a tot això, ahir a dissabte, en dos partits ja intrascendents classificatòriament, el Tona va guanyar 2-0 a l'Escala, va deixar aquestes sensacions al tècnic del conjunt usonenc, Raúl Page.
11: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va, tens moltes, no fiques cap i perds, tenen moltes, no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, ha sigut un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa, la segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam voler fer en aquesta temporada.
1: I el campió, el Manresa, va guanyar còmodament al Sant Cristóbal 2-0, en un partit sense molta tensió competitiva, que valorava així el jugador del Manresa, Joel Montero.
12: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ya ha sido todo un golazo.
1: I a la Lliga Elite, penúltima jornada, també amb moltes emocions, i les que tindrà també l'última jornada, perquè hi ha moltes coses en joc. Aquests són els marcadors.
0: Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Martinenc 2, Poble Mafumet 3. Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Prat 2, Castelldefels 4. Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Júpiter 0, Rubí 2. Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1. Valls 2, Horta 1.
1: Doncs Martinenc i Sant Joan Montcada ahir podien haver aconseguit l'ascens directe i tots dos van perdre. I, per tant, aquests dos equips que tenen 52 punts i la Pobla de Mafumet, que en té 49, a l'última jornada es jugaran les dues places d'ascens directe i qui no l'aconsegueixi doncs anirà al play-off. Ahir derrota del Martinenc davant de la Pobla de Mafumet, 2-3, en aquest partit que vam veure també a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més després del partit. Escoltàvem el tècnic del Martinenc, Toni Carrillo, i de la banda de la Pobla Mafumet, a Xavi Vilagut.
13: Bueno, passen moltes coses, però al final jo sempre dic el mateix. El tema de mèrits, al final, que guanyes el que mereix guanyar, no? No els hi puc dir res, aquest equip meu està fent una temporada de bojos, el que estan fent és una bogeria i la setmana que ve doncs, anirem al camp del Sant Just a buscar i aconseguir el que necessitarem doncs, per assolir l'ascens de categoria i ja està, però un putin de per aquests nanos és paraules sempre d'ànims i de felicitació, perquè el que estan fent o el que estem fent és una bogeria. 19 partits sense perdre, avui s'ha trencat la ratxa. Bueno, doncs algun dia havia de ser, doncs ja borrón dimarts i compte nova per intentar ser la tercera divisió la setmana que ve.
14: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar doncs, sapiguent què fer en cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No quedava temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
1: I I en un dels dos directes de la zona alta, el Castelldefels va remuntar un 2-0, va guanyar 2-4 al Prat. El Prat de moment quart, Castelldefels de moment sisè amb 40 punts. Doncs en aquesta zona batallant per una plaça de play-off. David Vilajoana, tècnic, pot hablar amb.
15: Amb personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut d'afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot. Hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat. Hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem cagat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estàvem enfonsats, hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
1: Doncs la conseqüència de tot plegat és que el Prat és quart amb 43 punts, ja té assegurada plaça de play-off, però encara no aquesta quarta plaça, que pot ser important de cara als encreuaments d'aquest play-off d'ascens. La Pobla Mafumet serà tercera, o de moment és tercera, però encara podria aconseguir l'ascens directe en aquesta batalla amb Martinenc i Sant Juan Moncada. I la lluita pel play-off, déu-n'hi-do, perquè Sant Mauro, Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i Atlètic Sant Just encara opten a plaça de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també, perquè el Júpiter queda tocat a mort després de la derrota 0-2 davant del Rubí, un Rubí que encara aspira a play-off amb aquesta victòria. El tècnic del Júpiter, que pràcticament li queden opcions remotes per aconseguir la permanència, Juanjo García, analitzava així aquesta derrota.
16: Sí, un miracle d'aquests, i competirem igual, i sortirem a competir a Castelldefels amb les mateixes opcions, perquè jo crec que amb aquesta lliga tan igualada, una lliga de 16, crec que bueno, ara quedaré pedant, si voleu, però al final els que acabem baixant no seran perquè he fet una molt dolenta temporada, perquè fins avui crec que no hi ha cap equip amb descens, o sigui, això no ho havia sigut mai, però mai s'ha vist en una competició de la federació, per tant entrenarem bé, intentarem competir bé i el dissabte, doncs, si tenim alguna petita opció, perquè serà petita, està clar, doncs ens donarem un altre cop doncs, el millor de nosaltres per intentar doncs, acabar de la millor forma.
1: I de la seva banda, Valls a Horta, el Valls va guanyar 2-1, s'assegura la permanència i encara té opcions de play-off, això deia Àlex González.
17: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
1: Acaba la final de la Champions d'hoquei patins. El Porto ha derrotat el Barça 3-1. Per tant, el Barça no guanyarà aquesta final. I a tot això, el Barça ha fet el tercer gol a Tenerife. En aquest cas, doncs, el Club Blaugrana que encarrila la victòria. Ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Continuem aquí a l'Enjoc.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Propostes en...
20: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
21: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni. Aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no s'ha del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
2: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva, per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia, són uns 500 drons, i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí fan una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives. I avui, com comentaves, amb el basquetbol, també com a gran protagonista, perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és en Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament de quina hora.
1: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, ha aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc. Obríem el programa amb la derrota del Barça a la final de Champions d'hoquei patins davant del Porto 3-1. No ha pogut guanyar el títol que se li escapa des del 2018 al conjunt blaugrana. I tenim més info d'hoquei patins, perquè a l'hoquei Lliga Plata estem vivint ja les últimes emocions de la temporada amb la penúltima jornada a la Lliga regular en el grup nord, que ens ha deixat aquests marcadors.
1: Manlleu 3, Dominicos 1, Reus B 4, Jolaseta 4, Tordera 4, Sant Cugat 2, El Picat 1, Gec 4, Mataró 8, Companyia de Maria 3.
0: Doncs amb aquests marcadors, déu-n'hi-do com arribem a la part alta a l'última jornada, perquè el Lloret és líder amb 44 punts i el Manlleu segon amb 43. Recordem que el primer puja directe a hoquei lliga masculina i el segon haurà de jugar en play-off contra el segon de l'altre grup. Per tant, déu-n'hi-do el Lloret, que avui ha solucionat el seu difícil partit a la pista del Vic, que era tercer, en un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Com ha anat tot plegat, Ràdio Vic, Pep Portet?
2: L'autovigatana Pativic ha perdut aquesta tarda per 0-2 davant el Lloret i amb la derrota s'han esvaït totes les opcions de lluitar per l'ascens a l'hoquei lliga. El partit, retransmès en directe per La Xarxa Més, ha tingut ritme i emoció, però pocs gols. De fet, la primera meitat ha acabat sense gols, amb moltes precaucions, però amb una gran actuació dels porters. A la represa ha estat una estiria ronça constant. Lito Sánchez ha tingut una doble ocasió, que primer ha desfet el pal i després el porter Pedruco, quan només s'havien jugat 2 minuts. Als 32 minuts, l'exbigatà Víctor Crespo ha avançat a Lloret amb un espectacular aixeca i pica. I sense temps per reaccionar, els biguetans han encaixat el segon, amb una contra acabada per Adrià Ferrer. El forat podia ser més gran, però Puigbí ha aturat una falta directa a Hugo Laguna al minut 37 per la desena falta local. El Vic ha pogut entrar al partit amb un penal que no ha encertat a marcar el capità Uri Ramírez quan quedaven 11 minuts. I a 4 minuts pel final, Guille de Moya ha marcat en una falta directa dels biguetans per la desena falta del Lloret, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per bola alta, molt i molt protestada pels locals. I només un minut després ha quedat tot sentenciat. Roger Font ha comès una clara falta castigada en targeta blava i el Lloret ha jugat amb superioritat 2 minuts per acabar de matar el maig, tot i no encertar Hugo Laguna en la falta directa. Els 3 punts permeten al Lloret continuar líder i només necessita guanyar a la darrera jornada per ser equip d'hoquei lliga, mentre el Pativic cau al quart lloc i ja no té opcions a res en aquesta última jornada.
0: De la transmissió televisiva que hem vist a l'Enjoc Televisió, hem escoltat de la banda del Vic Uri Ramírez i de la banda del Lloret a Víctor Crespo.
3: Quan comença tot l'equip que comença i li diuen que acabarà les últimes jornades jugant-se a pujar, jo crec que tothom hi firma. Al final hem treballat tot l'any per estar dalt, almenys per intentar estar allà enganxats. Així que últimament els resultats no ens han acompanyat i al final hem arribat aquí nosaltres. Vull dir, així que avui havíem de guanyar, hem perdut, al final sigui per una cosa o per una.

0: Victòria del Manlleu per 3-1 l'últim partit a casa. Nosaltres tenim Lluc Sitjà. Lluc, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Com has viscut aquest últim partit a casa?
1: Crec que l'equip, tot i les baixes, ha fet un partit super seriós. Sabíem que de nosaltres depèn guanyar-nos i tenir una plaça al play-off. Ho hem demostrat, hem fet un partit molt seriós, començant per una bona defensa, i els gols al final sempre acaben arribant. Hem estat molt seriosos i mira, doncs, aquests 3 punts que ens emportem i ens assegurem el play-off.
0: Avui hem tingut un debut de Genís Costa, no sé com el veies tu, els entrenos i tot això, com ho has vist una mica aquest procés?
1: En Genís és un nano que corre molt, sempre tots els entrenos pendents, sempre amb ganes de millorar, i que res a dir, felicitar-lo, és el primer pas de tot el que li ve per endavant i que segueixi així perquè pot arribar molt lluny.
0: Última jornada, desplaçament a Holaceta. Com ho veieu l'equip, ja que és una jornada bastant important on poden haver-hi canvis en la classificació?
1: Un partit més. Sempre, tota la temporada portem aquesta dinàmica d'anar partit a partit, d'anar pas a pas sense mirar més endavant, i a Holaceta, encara que sigui l'últim, igual d'important que si fos el primer.
0: Lluc, si vols dir alguna cosa a l'afició, ara és el moment.
1: Gràcies per recolzar-nos, per estar sempre aquí, sou incondicionals, i amb nosaltres fins al final, perquè aquest any ho aconseguim.
0: Moltíssimes gràcies, Lluc.
1: A vosaltres.
2: I de la seva banda, el Tordera s'ha imposat al Sant Cugat, 4-2, Ràdio Tordera, Pol Roig.
3: Bona tarda. El Tordera, que disputava la 21a jornada a casa, l'última jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord com a local, amb l'objectiu d'assolir aquesta 5a plaça, ha acabat assolint l'objectiu amb la victòria per 4-2 davant del Sant Cugat. Partit esplèndid de tots els jugadors del Tordera. Climent, que els va fer jugar a tots, des dels dos porters fins als 4 jugadors de la banqueta i els 4 que van sortir d'inici. Minuts repartits per tothom. Els gols també van estar repartits, 2 d'Arnau Vidal, un de Traqui i un de Nacho. Un partit on el Sant Cugat semblava que començava a dominar des d'un inici, però que el Tordera va saber-ho remar. Va aconseguir donar-li la volta al partit, començar per davant en el marcador amb un gol d'Arnau de penal, i a partir d'allà el Sant Cugat va anar tota l'estona del partit a remolc, aconseguint empatar fins i tot 1-1, i posteriorment, més tard encara, posant el 2-1. A partir d'allà el Tordera, amb un puntet més d'intensitat i amb un puntet més de fortuna també, va aconseguir escapar-se, va aconseguir guanyar distància en el marcador, i a partir d'allà dormia el partit. Amb un bon, bon joc i amb una victòria, el Tordera, que es despedeix de la seva afició a falta d'una jornada en aquesta Hockey Lliga Plata, amb l'objectiu d'aquesta 5a plaça complert i amb valoracions molt positives.
2: I valoracions també de la banda del Tordera, de Pau Muñoz.
4: En termes generals, molt bé, crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada, o sigui, molt content en aquest aspecte, crec que hem millorat tots com a equip i bueno, molt content en general. Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res, ens van dir el bàsic, era la salvació, però a nivell intern sí que jornada tras jornada veiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible, i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
2: I de la seva banda, el Mataró ha golejat el Companyia de Maria. 8-3, Mataró Ràdio, Pau Galceran.
5: Les opcions d'assolir la segona posició i disputar les eliminatòries d'ascens es van esvair la setmana passada pel Club Hoquei Mataró. Tot i això, el darrer duel de la temporada com a locals ha acabat amb una victòria per l'equip mataroní. No ha tingut cap possibilitat el Companyia de Maria, que s'ha vist darrere el marcador en tot moment i ha acabat el partit 8-3 pels mataronins. Ha golpejat primer Marc Puigbert amb un llançament exterior 3 minuts després de començar el maig. El ritme trepidant del Mataró no s'ha aturat i Guim Floriac ha resolt un contraatac per doble distàncies. Guillem Velarte per partida doble i Oriol Llenes han anotat 3 gols més per marxar al descans amb un 5-0 favorable pels locals. Al segon període el Mataró ha afluixat l'embranzida i el ritme de partit ha baixat. Guim Floriac ha fet el 6è, signant així el seu doblet particular. Després han arribat els millors moments dels visitants. En 6 minuts, l'equip de Llec ha marcat 3 gols i ha maquillat el marcador. Els homes de Badillo, però, han reaccionat a l'avís del seu rival i han tancat l'enfrontament amb 2 gols més de Llenes. El Club Hoquei Mataró tancarà la seva aventura a l'Hockey Lliga Plata Nord la setmana vinent. Ho farà la pista del líder, el Lloret.
2: Doncs

0: al grup nord d'aquesta Hoquei Lliga Plata. Al grup sud també arribem a la penúltima jornada que ens ha deixat aquests marcadors.
1: Barça Atlètic 0, Congrés 2, Vendrell 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 4, Palafrugell 0, Igualada 2, Alcorcón 0, Alcobendas 3, Espanyol 2, Olot 4, Girona 4.
0: Doncs aquí el més destacable, tenint en compte que l'Igualada ve és campió ja fa moltes setmanes, però això sí, no pot pujar, veurem què és el que passa amb la seva plaça perquè la pot vendre. Doncs el més destacable és que amb la victòria del Vilafranca i la derrota de l'Espanyol, els del Penedès ara mateix són segons, amb 38 punts, 36 l'Espanyol, i per darrere Alcobendas amb 35. A l'última jornada s'haurà de decidir qui és el segon classificat. El segon classificat en principi faria playoff, però veurem, com diem, què és el que passa amb la plaça d'ascens que tenia, o que tindrà l'Igualada B, però que evidentment no pot pujar perquè té el primer equip a l'hoquei lliga masculina. I abans d'acabar l'hoquei patins, aquesta setmana Berta Busquets anunciava que retira a final de temporada, ha guanyat 3 Champions, 5 Lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa, 3 Lligues catalanes, ha estat campiona europea amb la selecció estatal, la jugadora del Palau. Què ha passat avui per l'enjoc televisió? Per dir la seva, per dir el perquè d'aquesta retirada, d'aquest comiat, evidentment, emotiu.
2: Bueno, jo suposo que moltes raons, però fa molts anys que jugo a hoquei, fa molts anys que jugo a l'Oquigo, i sí que arriba un moment que compaginar la vida d'una persona normal que treballa 40 hores, que està independitzat, no? I que, bueno, que té una vida normal amb l'alta competició, doncs és complicat. Llavors, a mi, de cara a l'any que ve, se'm feia una mica muntanya el ritme que porto i el ritme que també vull oferir si jugo a hoquei. Llavors, crec que per aquí em van una mica els tiros, sí.
0: En joc. 41 minuts, continua el 2-0 al clàssic, ara mateix ja 37 minuts de la primera meitat amb els gols de Marcus Rashford, golaç de falta i un altre golaç en combinació en aquest cas de Ferran Torres, que donarien el 29è títol de Lliga al conjunt blaugrana, el segon de l'era Flick, el segon de consecutiu, de fet en 2 anys de l'alemany a la banqueta blaugrana. A tot això, a l'hoquei herba, divisió d'honor femenina, 20a jornada, ens en fa el resum, com sempre, des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
3: Espectacular golejada de l'Atlètic Terrassa a casa, 13-0 davant el Taburiente. L'equip de Roger Pallarol sentenciava el partit al primer quart amb gols d'Arnau Pérez, Oriol Campos i Pepe Cunill. 2 dels 3 gols arribaven des del penal córner, també al quart, obra de Pepe Cunill. El cinquè el marcava Sam Cortés abans del descans, i la cirereta al pastís la posava Joan Dalmases amb el 6-0. Amb aquest resultat s'arribava al descans, Oriol Campos per partida doble i Frank Castelló marcaven 3 gols més i situaven el 9-0. I en l'últim quart, 4 gols més del conjunt agarenc. 2 de Pepe Cunill, 1 de Frank Castelló i un altre de Jan Valldeperes. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Terrassa referma la tercera posició. Qui s'ha quedat una mica enrere és el Club Egara. Teníem un triple empat a 34 punts entre Júnior, Sanse Complutense i Club Egara, i el Júnior s'ha emportat el duel entre equips catalans i també, doncs, pràcticament el bitllet per aquesta Final Four. Ignasi Vilomara i Bruno Font avançaven al conjunt de Sant Cugat, marcava el tercer Ferran Muñoz, retallava distàncies Pol Torres, i en l'últim quart, Marco Moreto pel Júnior, Pol Torres per el Club Egara i Aleix Bozal des del penal córner posaven el 5-2, que seria definitiu. I és que és una victòria de més de 3 punts. Per últim, el Club Deportiu Terrassa empatava a un gol al camp del tennis de Santander i ja suma 26 punts. Carlos Bulta ha donat aquest punt a l'equip de Jordi Fitó.
0: Això pel que fa a la divisió d'honor masculina. A la femenina també hem arribat a la jornada 20. Com ha anat la jornada, Miqui?
3: El Club de Campo goleja el Club Egara per 0 gols a 5 i es proclama campiona de la Lliga regular. El conjunt madrileny ha estat letal, sobretot abans del descans, on ja guanyava 0-3. Sara Barrios i Maria López han posat el 0-5 al marcador en un partit on el club Egara mai s'ha trobat del tot còmode. Atenció, perquè el conjunt de Joan Vidal acumula dues derrotes consecutives. Qui ha aconseguit una victòria important i continua amb aquest marge de 6 punts a falta de dues jornades és l'Atlètic Terrassa, que guanyava el tennis de Santander per 1-2, amb gols de Sofia Rogoski i de Júlia Gómez. I qui ha sumat la primera victòria de la temporada ha estat el Club Deportiu Terrassa, davant el Taburiente. Ha trigat 20 jornades, però ha arribat aquesta victòria que condemna el Castelldefels al descens, i el Club Deportiu Terrassa, tot i que encara no ha salvat la categoria perquè haurà de jugar la promoció descens, com a mínim ha evitat aquesta plaça de descens directe.
0: Tres quarts de 10 de la nit, darrers instants o recta final del programa, i en aquest cas és moment de parlar d'en vol. Hem estat ben pendents de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, en què el Granollers ha aconseguit plaça pel play-out d'ascens i a la Roca doncs es queda sense el premi de l'ascens. Aquests són els marcadors.
1: El de 32, Granollers Atlètic 37, Ingenio 24, la Roca 27.
0: Doncs en aquesta tercera i definitiva jornada, el Granollers Atlètic ha tornat a guanyar, però no per suficient diferència de gols com per acabar primer del seu grup. Els campions de grup... els que passaven, i el millor segon, que en aquest cas és el filial del Granollers, haurà de jugar un play-out contra l'Oviedo, un equip que està jugant ja a plata i que lluitarà per la permanència el Granollers per aconseguir l'ascens. Anada i tornada serà les dues pròximes setmanes. En qualsevol cas, el Granollers, que ha acabat aquesta fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata Masculina, invicta en les tres jornades que ha jugat a Elda, i aquesta era la valoració que ens en feia de tot plegat el seu tècnic Sergio Pozo.
4: Una valoració molt positiva. Hem competit molt i molt bé, hem anat de menys a més. Ahir penso que vam fer un grandíssim partit i se'ns va escapar a l'últim moment, però la victòria allà ens hagués donat la promoció, l'ascens. I bueno, avui era molt difícil perquè la diferència de gols era molt gran, però molt contents perquè al final, acabant la fase, no hem perdut cap partit, i la llàstima és que no hem pogut assolir l'objectiu, però bueno, passem com a millors segons i jugarem la promoció d'ascens. Per tant, bueno, un moment més per seguir aprenent i seguir gaudint d'aquest equip.
0: Doncs a veure com li va el Granollers Atlètic davant de l'Oviedo, a veure si aconsegueix aquest ascens a plata masculina. Més en vol, en aquest cas a la categoria d'elit, que és la Lliga Sobal, 28a jornada. Aquests són els marcadors per Barça i per Granollers.
1: Guadalajara 24, Barça 38, Granollers 31, Cuenca 30.
0: Doncs bones victòries dels dos equips catalans. En el cas del Barça, li serveix per continuar mantenint ritme competitiu de cara a la final a 4, doncs que disputarà en unes setmanes a terres alemanyes després d'eliminar el Nantes. Un Barça que va guanyar el Guadalajara. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, ho veia així.
5: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara no quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil, sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido ir en el marcador y la victoria al final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: I per acabar la repassada de l'handbol, un parell de punts a la Copa de la Reina, el Granollers, que va caure a quarts de final.
1: Gran Canària 29, Granollers 26.
0: I a la plata masculina, el Barça Atlètic, que va acabar ja la Lliga regular, acaba la temporada.
1: Oviedo 32, Barça Atlètic 37.
0: I pel que fa al waterpolo, 9 i gairebé 49 minuts. A la Divisió d'Honor Femenina, aquest cap de setmana hem viscut avui diumenge un parell de partits pendents, i ahir dissabte ja s'havia jugat també la penúltima jornada, la jornada número 21.
1: Pel que fa als partits pendents, Gironya 8, Catalunya 20 i Sant Andreu 15, Terrassa 4. Pel que fa a la jornada 21, Catalunya 13, Canoe 10, Barceloneta 9, Gironya 4, Mataró 20, Horta 5, Echeide, 5, Mediterrani, 13, Sant Feliu, 9, Sabadell, 21.
0: Doncs ha faltat una jornada, per dalt, el Sant Andreu ja és campió de Lliga Regular ja fa algunes jornades, 62 punts, el Mataró amb 55 i el Sabadell amb 54. L'última jornada es disputaran la segona plaça. I a la divisió d'honor masculina han començat ja els play-off. En els play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, aquests són els marcadors.
1: Barceloneta 19, Terrassa 8, Sabadell 19, Barcelona 20.
0: Doncs el Barceloneta doncs es va imposar clarament davant del Terrassa, fent valer la lògica o el seu paper de favorit. Després del partit, això deien el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández, i el del Terrassa, Sergi Mora.
6: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mí m'hagués agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens dos errors, se te'n van de 4 a 5 i llavors és molt difícil.
0: I el Barcelona s'avança en la sèrie davant del Sabadell 0-1, després d'un partit que havia acabat amb empat i que es va decidir els penals a favor del Barcelona. Un partit amb força polèmica arbitral, es van queixar molt des de Sabadell i això deia el seu president Claudi Martín.
8: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
0: Doncs molt emprenyats a Sabadell per aquesta resolució i per les decisions arbitrals en aquest primer partit de play-off pel títol de semifinals davant del Barcelona. També han començat el play-off per les places europees, en aquest cas anada de les semifinals amb aquests marcadors.
1: Echeide 14, Sant Andreu 13, Rubí 5, Mataró 9.
0: Doncs es va imposar la Mataró a la piscina del Rubí i això deia del costat local Miquel Moyano.
9: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli, la Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res, ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
0: I també la divisió d'honor masculina ha començat el play-out, partit d'anada de les semifinals.
1: Catalunya 10, Mediterrani 12.
0: Doncs veurem com es resol la tornada. Recordem que qui perdi aquesta eliminatòria haurà de jugar una última per evitar, en aquest cas, el descens. Això pel que fa al waterpolo. Ràpidament us diem també en rugby que la fase d'ascens a divisió d'honor masculina, el Sant Cugat ha perdut el partit de semifinals.
1: Pozuelo 23, Sant Cugat 16.
0: Doncs en aquest cas el Sant Cugat que diu adéu ja a les seves opcions d'ascens a divisió d'honor masculina. I d'altra banda, una altra de les notícies destacades del cap de setmana, després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat a la Vuelta a Espanya aquest cap de setmana, després de l'etapa que acabava al port asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys, que havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen, i va acabar 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als companys de Catalunya Ràdio.
10: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica, jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs, crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats d'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
0: 9:54, recta final, tot això en un diumenge on el Barça arriba al descans al Camp Nou 2-0 guanyant amb els gols de Rashford i de Ferran Torres. Per tant, el Barça molt a prop, a 45 minuts de proclamar-se campió de Lliga, la 29a de la història del conjunt blaugrana. I a tot això, doncs a la Primera Federació, empat important de l'Europa davant del Villarreal B, 3-3 amb dos gols olímpics, un d'ells de Nane Gailán, que ens deia això.
11: Sí, sí, ha sigut una mica, una, com l'he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. A la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les situacions que hem tingut. I la segona part pues, hem fotut el 1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final pues, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que no me sigui això.
0: Doncs dissabte vinem per l'última jornada. Nàstic Europa, un Nàstic que avui ha perdut al camp del Tarazona i cau a la zona de descens. Això ens deia el capità Òscar Sanz.
12: Creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues, que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy, muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra el Europa, hay que sumar los tres puntos y ir a Alicante pues, a dejárselo todo. Pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
0: La tercera divisió, ho hem viscut a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El Vilanova i l'Hospi han completat el play-off descens, també amb Badrona i Cornellà. El canvi d'Alet i el Vic acompanyen el Lleida en el descens cap a Lliga Elite. Com us dèiem, en hoquei patins, el Barça que ha perdut la final de Champions 3-1 davant del Porto. L'altra notícia destacada, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final del play-off pel títol, empatat 73-73 amb el València i d'aquesta manera no ha pogut remuntar el punt de desavantatge que portava del partit de Nadal. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
1: Igualment, Ignasi, bona nit i bona setmana.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la Xarxa de Comunicació Local, l'Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. La dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha donat negatiu en la prova PCR. La dona es troba en observació a la unitat d'aïllament del Centre Hospitalari de Barcelona i la dona es manté asimptomàtica i en un bon estat general i seguirà ingressada fins que li repeteixin la PCR d'aquí 7 dies. D'altra banda, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha tornat a donar negatiu també per antivirus en una altra prova PCR. En aquest cas, se li han fet dues PCRs, la primera ahir dissabte i totes dues han donat negatiu. Per ara, del vaixell afectat pel brot d'antivirus ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. Recordem que dels 14 espanyols que s'han evacuat cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans. I l'activista Saïf Abukashek, membre de la flotilla, ha aterrat avui a la tarda a Barcelona després de passar diversos dies detingut a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I parlem en clau de política catalana, ja que el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés diverses dimissions. Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa sectorial amb els mestres per dijous vinent. Precisament des del sindicat USTEC han reaccionat a aquesta convocatòria i han assegurat que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, una d'elles que comença el proper dimarts 12 de maig. Hi ha successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats anuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest mateix dissabte. I UGT Presons reclama precisament mesures urgents en presons i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I parlem en aquest cas de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això des del govern ja s'estan preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. I qui també ha començat temporada ha sigut el Port de Roses, que ha donat el tret de sortida avui diumenge a una nova temporada de creuers amb l'escalada del Sea Dream. Fins al 20 d'octubre espera rebre 7 creuers i prop de 2.700 passatgers en una campanya marcada per l'arribada exclusiva de vaixells de gamma alta. I parlem de cultura i anem a Badalona, que celebra aquesta nit un dels actes més esperats de les festes de maig, la tradicional cremada del dimoni. Enguany la figura que es reduirà a cendres tindrà una clara vinculació esportiva, ja que representa un jugador de basquetbol. I precisament parlem d'esports, ja que el Barça està jugant el clàssic que li pot donar la Lliga al club blaugrana. Per ara el resultat és de 2-0. Recordem que ahir va jugar l'Espanyol i va caure davant del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui a Punt i Seguit tanquem la temporada amb un episodi especial de recomanacions. No ho faré sola, ni de lluny. Avui ens acompanyen tres dones lectores que tenen molt a dir i molt a compartir. Elles són l'Àngel Soler, la Carme Ruiz i l'Anna Costa. Totes tres formen part del que elles anomenen la taula rodona, un grup de dones que es troben a la llibreria El Compàs un cop ja han baixat les persianes. Al voltant d'una taula, la taula que dona nom al grup, parlen de llibres, de la vida i, per què no dir-ho, també comparteixen alguns dolços. No és ben bé un club de lectura, però tampoc no cal posar-hi etiquetes. És un espai de trobada, de complicitat i de passió per la lectura entre amigues. I elles, o almenys una part d'aquest grup, són les encarregades de tancar la temporada. Així que les hem convidat a recomanar-nos llibres per aquest estiu. Llibres que ens puguin acompanyar sota el sol, que ens puguin fer somriure o, si més no, que ens acompanyin quan el dia s'allarga.

0: comencem amb l'Àngels Soler. Ella és la llibretera del Compàs i ens proposa un llibre delicat que demana ser llegit amb atenció i amb calma. Un llibre on les paraules tenen el seu pes just.
1: Per aquest estiu us recomano el llibre Aro, de la Flàvia Company, i editat per Navona en una edició preciosa, molt, molt, molt bonica. És una cosa que ja crida l'atenció quan l'agafes a la llibreria, amb les pàgines rugoses, mal tallades, és molt bonica. La seva portada, hi ha una frase que es va repetint en el llibre, que diu cada dia és una vida sencera. I en la contraportada ens diu, després de llegir la història de l'Aro, llegiràs la teva vida d'una altra manera. Val? És un llibre que tothom que l'ha llegit l'ha recomanat. Vull que això gairebé és el millor que es pot dir d'un llibre. És un llibre ambientat a Japó en una època indeterminada. La protagonista és l'Aro, una noia de 15 anys, que quan mor la seva mare ingressa en una acadèmia de tir a Marc. No? I aquest llibre vol un... Per això jo el recomano per les vacances, perquè aquest llibre vol un ritme lent, pausat, així com per entrar en l'ambient aquest zen i més espiritual del Japó, no? Llavors, us recomano això, que em feu una lectura calmada, que el gaudiu i que passeu un molt bon estiu i un molt bon Aro.

0: L'Anna Costa també ens porta la seva recomanació i és que la tenim enganxadíssima a una història que ret homenatge als llibres, a les llibreries i a aquells venedors que recomanen lectures que poden canviar-te la vida.
1: Jo us voldria recomanar La vida del llibreter A.J. Fikri, de Gabriel Zevin, perquè és un llibre que m'ha atrapat moltíssim. És un llibre que es llegeix fàcil, fresc, també molt profund. És la història d'un llibreter que perd la seva dona, que té tota una sèrie de coses que sembla que siguin en contra. Però, malgrat això, la vida li dona un tomb molt important i clarament es veu que les segones oportunitats existeixen. I a vegades les trobem allà on menys ens ho esperem, no? També és un llibre que me l'ha recomanat una persona molt estimada per mi, una persona jove, la meva Anita Gran, i m'ha fet molta il·lusió haver enganxat tant amb un llibre recomanat per una persona d'una edat tan diferent. Per tant, és per tots els públics i us atraparà. És una obra molt bonica que parla de la importància del llegir, del bé que ens fan les paraules i les paraules ben escrites com les d'aquest llibre. Espero que us agradi.

0: I seguim amb la recomanació de la Carme Ruiz. Ella ens parla d'un llibre que retrata amb tendresa i veritat una mare molt especial. Un personatge que ha deixat empremta en molts lectors i lectores, i també aquí, al Punt i Seguit.
1: Jo us recomano el llibre d'una mare d'Alejandro Palomas perquè el trobo entranyable, encantador, sincer, proper, dolç, divertit, tot a parts iguales i molt equilibrat. Sempre havia estat molt reticent a llegir alguna cosa d'Alejandro Palomas, no sé per què, però la insistència de l'Àngels del Compàs em va fer, m'ha fet començar-lo a llegir. I penso que és un llibre que pot anar molt bé per l'estiu, que és un llibre prou ràpid de llegir, que a més és una trilogia i que jo crec que la resta de llibres que pertanyen a aquesta trilogia suposo que també tindran aquest mateix ritme. Us encoratjo a fer-li una ullada i a fer una bona lectura. Bon estiu!

0: I per acabar, tornem a sentir l'Àngel Soler, i és que la pobra tenia tantes propostes per recomanar que ens porta aquest bonus track, una novel·la que ens trasllada a una casa on conviuen la diferència, la màgia i l'esperança. Una lectura per creure en les segones oportunitats i en la força dels vincles.
1: El llibre que us voldria recomanar és La casa a la mar més blava. És un llibre que pot semblar juvenil i, de fet, seria molt interessant que el llegissin els joves, però és per tots els públics. És absolutament recomanable. La contraportada diu un llibre que t'omplirà el cor. I és cert, perquè rere l'argument d'una casa que és un orfenat, una illa allunyada, un orfenat, hi envien un inspector per controlar i veure què passa, perquè és un orfenat on hi viuen infants màgics, no? I l'inspector hi arriba amb tots els prejudicis del món i llavors descobreix quina és la realitat rere de tots aquells éssers, no? És un llibre que és un cant a la diferència, a la integració, a l'amistat, a l'amor. És un llibre que arriba molt, que certament et toca el cor. I per això m'agradaria recomanar-lo per tots els públics, per grans, per joves, i que el llegiu i que espero que us agradi tant com em va agradar a mi.

I amb aquestes veus i aquestes lectures tanquem la temporada del Punt i Seguit. Gràcies per ser a l'altra banda, per escoltar, per llegir i per recomanar. I sobretot, aprofiteu aquestes vacances per perdre-us entre les pàgines, perquè, com deia Emily Dickinson, per viatjar lluny no hi ha millor nau que un llibre.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.